0: Momentos, un programa de confidències a Viva Veu.
1: Andreu, te quiero demasiado y lo sabes, pero creo que la vida será poco para demostrarte lo que te llevo a querer. Así que te espero en el más allá para volver a compartir todo contigo. Un beso.
2: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. L'amor, en el sentit profund de la paraula, és la trobada amb si mateix en l'eco de l'altre.
0: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: que si te animas, nos llamas esta noche y intentaremos levantar tus ánimos.
1: Tots els dies, a partir de 2:15 de la matinada. Momentos amb Luis Rodríguez.
2: Momentos.
1: Un programa de confidències. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic.
2: Que m'esteu ajudant molt, sobretot tu, i només volia dir-te que t'estimo moltíssim, que gràcies per estar al meu costat i que sempre podràs comptar amb mi, igual que jo estic comptant amb tu ara. Un petó.
3: Met you by surprise. I didn't realize that my life would change.
4: Sense voler jo et faig mal quan t'enrono de la meva soledat, però és lo que jo sento i amb tu ets l'única que jo puc enraonar i dir-te els meus sentiments. Et desitjo el millor, reina. T'estimo molt. Una forta abraçada.

0: necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment.
1: Momentos.
2: Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltem.
2: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense un moviment.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Nova jornada d'incendis simultanis a Catalunya. Sant Quirze Safaja, un incendi ha obligat a evacuar el càmping, una casa de colònies i un centre d'acollida i ha cremat un centenar d'hectàrees. Està estabilitzat. I a Querol, els bombers han treballat en les últimes hores en un nou incendi amb diversos focus a la zona d'Aiguamúrcia. És el quart incendi d'aquesta setmana en aquest punt i, de fet, està molt proper al foc que es va declarar diumenge. Tot apunta que va ser intencionat. Hi ha indicis i per això hi ha en marxa una investigació. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, assegura que no pararan fins que trobin l'autor dels focs.
1: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
0: Els alcaldes d'Aiguamúrcia i Querol han demanat aquest dimecres al president Salvador Illa menys burocràcia i més diners per fer front a la gestió forestal. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:51 d'aquest dijous en què la calor continuarà sent un gran protagonista, tot i que avui en farà una mica menys. Baixen les temperatures, les màximes es mouran avui entre els 33 i els 39 graus, amb els valors més elevats a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Pot ploure al Pirineu, Prepirineu i també algun punt més allà de la meitat nord de Catalunya. Tenim ara 27 graus a Barcelona, 25 a Tarragona i a Lleida, 24 a Girona i 20 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous amb aquest accident de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que en sentit nord continua provocant fins a 2 quilòmetres d'aturades, cues des de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. Per altra banda, però, hem d'afegir un altre accident, en aquest cas a la C32 a l'altura de Cornellà del Llobregat, que en sentit sud, en direcció al Nus del Llobregat, doncs talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també continua activa aquesta avaria de la D23, que durant aquesta matinada doncs deixa els vehicles al voral en sentit sud del punt de Molins de Rei en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
0: També t'expliquem que aquest dijous estarem pendents a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que farà públiques les primeres sentències sobre la llei d'amnistia i la seva compatibilitat amb el dret comunitari. El Tribunal Europeu es pronunciarà sobre dues qüestions prejudicials plantejades pels tribunals espanyols. Una relacionada amb la responsabilitat comptable de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs pels fons destinats al referèndum il·legal de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés, i una altra sobre l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR investigats per terrorisme. Les sentències són vinculants i poden marcar el futur recorregut judicial de la llei, tot i que l'advocat general del TJUE ja va concloure l'any passat que l'amnistia no vulnera el dret europeu ni constitueix una autoamnistia. Ara serà el tribunal que fixarà doctrina. I trobar un pis assequible s'ha convertit en un obstacle també per al mercat laboral. Segons un estudi de Pimec, el 67% de les petites i mitjanes empreses catalanes asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta de feina per problemes relacionats precisament amb l'habitatge. La conseqüència? Doncs que moltes empreses es veuen obligades a frenar els seus plans. Un 28% ha renunciat a contractar més personal o un 16% ha ajornat projectes de creixement. El president de Pimec, Antoni Canyete, adverteix que el problema de l'habitatge ja no és només una qüestió social, sinó també econòmica.
4: N'hi ha necessitat de cobrir llocs de treball i n'hi ha llocs que és que no n'hi ha habitatge. I per tant, quan tu tens llocs de treball i possibilitat d'alguna forma de que la gent pugui vindre a treballar, que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
0: Un apunt més, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard del previst pel retard en la producció internacional de vacunes. Es començarà a vacunar les persones de residències majors de 80 anys, embarassades i infants. Temps ja pels esports i te'ls acosta el José Luis Gil. Molt bon dia.
5: Bon dia. El davanter Karim Adeyemi passarà avui les proves mèdiques prèvies al seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. L'operació li suposa al Barça 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables. La presentació ha quedat programada per la setmana vinent. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ja té la llum verda definitiva per sortir cedit a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. A segona divisió, l'Andorra tancarà les properes hores la incorporació del porter Pau López. Un cop l'exguardameta de l'Espanyol, ara el Betis, es desvinculi de l'equip andalús amb qui li queden dues temporades de contracte. Mentretant, el gironí Joel Roca ja es troba a Atenes per tancar el seu traspàs a l'Olympiacos. En futbol femení, la blaugrana Caroline Graham Hansen renova fins al 2028. En el món del bàsquet, més notícies de mercat. Torna a la sisa joventut Nicola Provitola. Després de 5 temporades al Barça, el base argentí signa fins al 2029. Al seu torn, el club blaugrana fitxa el pivot Josh Nivo. L'americà amb passaport eslové signa 3 temporades.
0: L'Hospital Vitas Barcelona ha fet un pas endavant en l'atenció d'alta complexitat amb la posada en marxa de la seva nova unitat de cirurgia cardíaca. El centre ha dut a terme amb èxit una substitució de la vàlvula aòrtica mitjançant l'implant d'una pròtesi biològica. L'operació, liderada pel doctor Luis Delgado, s'ha realitzat amb una tècnica mínimament invasiva i amb circulació extracorpòria. El pacient ha evolucionat favorablement i ha rebut l'alta hospitalària en pocs dies. La directora gerent de l'hospital, Anna Guiró, assegura que aquesta nova unitat reflecteix el nivell d'exigència amb què entenen l'assistència sanitària i el compromís del centre amb l'excel·lència clínica.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
9: Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93 373 33 17, 93 373 33 17, o loresmetal.com.
8: Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche. Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, totalmente revisados, que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com. Mundiauto.
10: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
11: Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
12: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
13: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
6: Entra ya en cope.es.
7: COPE Cataluña y Andorra.
0: Continua la informació ara mateix en aquesta sintonia i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon dia.
14: ¿Tienes algo que decir?
15: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
14: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
16: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: Què tal, com esteu? 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats, ben tornats absolutament tots. Jo pensava que tindria un dia de retorn d'aquells tranquils, amb calma, i m'he trobat amb moltes coses. D'entrada, ara abordarem el que serà la notícia del dia, que és aquesta resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Parlem de seguida. I d'altra qüestió, tenim aquesta calorada a sobre, que avui baixen les temperatures. Avui només tindrem 37 graus. Això és fantàstic. Ja és una fresqueta. I d'altres històries, perquè avui, per exemple, no sé si us sabeu, avui és el dia de la IA. Avui és el dia de la IA, el Dia Mundial de la IA. El Dia Mundial de la IA es celebra cada 16 de juliol, que és el dia de la... Exactament es diu... El Dia de l'Apreciació de la Intel·ligència Artificial, que és una jornada, la d'avui, internacional, dedicada precisament a això, a reconèixer l'impacte d'aquesta tecnologia, d'aquesta eina, que té pràcticament en tots els àmbits. En parlarem de tot això també molt extensament, però d'entrada parlarem de la notícia del dia. I insisteixo, la notícia del dia bàsicament passa per això, per aquest avalament, per dir-ho d'alguna manera, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avui ha avalat la llei d'amnistia en les primeres sentències sobre la seva compatibilitat amb el dret europeu. Yolanda Canales, com estàs?
1: Què tal?
0: Suposo que era una qüestió que s'estava esperant molt després de tot l'enrenou que fa anys que s'està parlant de tot això.
1: Sí, i a més encara s'havia dilatat això un mes i pico més i, clar, no? Hi havia aquesta possibilitat... Ui, a veure si és que els jutges estan endarrerint perquè tenen un posicionament diferent al de l'advocat general que havia avalat doncs, la legalitat de la llei d'amnistia. Doncs no, ha anat en la mateixa línia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en concret, responia a dues preguntes plantejades per tribunals espanyols. La primera, sobre si l'amnistia podia perdonar la responsabilitat comptable dels diners públics utilitzats en l'organització del procés. I la segona, sobre si era legal amnistiar els membres del CDR investigats per terrorisme. La resposta és que sí, la resposta del tribunal, sempre que aquests fons públics afectats no siguin diners de la Unió Europea ni estiguin destinats al pressupost comunitari. Clar, llavors aquí la pregunta és... I la resta de diners públics, què?
0: Correcte.
1: Llavors, suposo que aquesta també és la interpretació que han de fer ara els tribunals espanyols.
0: El tema de la resta de diners públics queda en mans dels jutges espanyols.
1: Efectivament. Uns jutges que no poden aplicar l'amnistia si abans, per cert, han plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i aquest encara no s'ha pronunciat. És a dir, primer s'ha d'esperar la resposta de Luxemburg i després decidir sobre l'aplicació de la llei. Aquesta decisió, en tot cas, hem de dir que aquí hi ha un gran protagonista, no ens hem d'oblidar, que és Carles Puigdemont. Doncs bé, no resol ni la seva situació encara ni de la resta d'encausats, per això, perquè encara queden altres qüestions prejudicials pendents i aquests tribunals s'han d'esperar a que es torni a pronunciar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i seran també els tribunals espanyols, especialment el Tribunal Suprem i el Constitucional, els que hauran de decidir com s'aplica la llei en cada cas concret. I, per exemple, en el cas de Junqueras o en el cas de Puigdemont, el Suprem el que ha dit és que aquesta malversació en concret no està emparada per la llei d'amnistia.
0: Llavors, entenc per tot el que estàs explicant que és com quan vas a la platja i jugues a vòlei. Un està al costat de la xarxa, l'altre està a l'altre costat de la xarxa i se'n van passant la pilota, no?
1: De moment...
0: Ara la pilota passa cap a la justícia espanyola.
1: Sí, en alguns casos sí, però com hi ha altres prejudicials, també s'ha de veure com el Tribunal Europeu acaba també pronunciant-se. El que està clar és que Puigdemont, per dir d'alguna manera, que és el que molta gent té en ment, demà no hi serà aquí.
0: Demà no hi serà a Catalunya, no serà en aquest cas.
1: Bueno, si és que no vol ser detingut, perquè pesa encara una ordre sobre ell.
0: Com han reaccionat davant d'aquesta resolució?
1: Doncs mira, ha sortit el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una declaració institucional en tres idiomes, per cert, en castellà, en català i en anglès, on ha celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que és una molt bona notícia per Catalunya, per Espanya i també per a la democràcia. I ha recordat que el Tribunal Constitucional ja va avalar aquesta llei, ara ho ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, ja no hi ha obstacles per a la seva aplicació. Per això ha reclamat que s'apliqui de forma completa i sense dilacions.
2: Pido, pues, su aplicación diligente e integral. Lo dijimos entonces y volvemos a decirlo hoy. La inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y de España apostamos por el reencuentro, por el diálogo, por la convivencia y por un nuevo futuro.
0: Molt bé. Està molt bé, però...
1: Això de convivència, ara s'ha de veure, i ho dic tenint en compte el que han explicat també els altres protagonistes. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que també ha celebrat, evidentment, aquesta notícia, ho considera una victòria política, considera que ja no hi ha excuses per aplicar la llei, creu també que Carles Puigdemont ha tornat el més aviat possible, i aquí està una de les qüestions, doncs, per si de cas, ell ja ha obert la porta a ser candidat, si és que Esquerra i el país entenent Catalunya, sí, segons evidentment el seu pensament, doncs és el que més li convé.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: Que bé. Mira,
1: és a dir, que bé, eh? Si s'escau, doncs tornar a presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat. I ens falta una altra pota, José Miguel. Junts.
0: Home, Junts,
1: el
0: què
1: secretari general de Junts, Jordi Turull, que considera evidentment també que és una gran victòria, però te'n recordes això que deia de la convivència, no?, que defensava el president de la Generalitat? Doncs bé, segons Turull, si algú pensa que el conflicte entre Catalunya amb la resta d'Espanya ha acabat ara amb aquesta decisió,
0: està equivocat.
4: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat. Perquè ho vull dir en positiu. Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies, per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Que pereza, mare meva, mare meva.
1: El tornarem a fer, no?
0: Ma, sí, sí, una mica de mandra. Però hi ha una cosa que, com veieu, quan fan aquest tipus de resolucions, com molt bé expliques, Yolanda, tot queda una mica a la interpretació. Una mica obert tot, perquè, evidentment, tot això que estaven explicant i escoltàvem ara les reaccions de la política, de les forces vives, el que possiblement no pensen és que això ara cau a interpretació o com ho pot aplicar la justícia espanyola. Perquè, clar, queda el cas dels diners públics, potser no europeus, però sí els d'aquí. Això com es fa? Doncs seran els jutges d'aquí els que decidiran, serà això. Intentem interpretar-ho, intentem entendre una mica millor com va tot això i en parlem amb la catedràtica de dret constitucional, la senyora Teresa Freixas, que la tenim al telèfon. Teresa, bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia. Gràcies per... Bueno, és una sentència interpretativa.
0: Això t'ho anava a preguntar. Bàsicament, què avala exactament, què no avala, com va tot
5: claro,
0: això? Com s'interpreta
5: claro, perquè...
0: això?
5: Perquè, diguem-ne, es pot fer una lectura molt política de dir, oh, ha avalat l'amnistia. No, és que no se li qüestionava l'amnistia. Es qüestionava si alguns articles de la llei d'amnistia vulneraven o no vulneraven el dret de la Unió Europea.
0: Val.
5: I aleshores aquí la qüestió més controvertida era si la malversació que s'al·legava davant del Tribunal de Comptes i que aquest, diguem-ne, havia començat a constatar, afectava a el que els tractats diuen que són els interessos financers de la Unió. Aleshores, el Tribunal de Justícia no diu que no hi ha hagut malversació. El que diu és que sembla que no ha afectat els interessos financers de la Unió Europea.
0: D'acord. Llavors, puc entendre o podem entendre, Teresa, que això tanca definitivament el debat jurídic o encara queda...
5: No. Això significa que... Diguem-ne, el Tribunal de Comptes continuarà investigant si realment hi ha hagut aquesta afectació als interessos financers de la Unió i investigarà també si hi ha hagut malversació interna.
0: Vale, d'acord.
5: Per tant, diguem-ne, són dues qüestions que s'hauran de tenir en compte.
0: D'acord.
5: És a dir, no s'ha tancat aquí el tema. Mm. A més, i això és molt important, el Tribunal de Justícia, el que passa és que els no juristes no ho veuen directament amb una primera lectura. El tribunal qüestiona que la llei d'amnistia respecti la tutela judicial efectiva dels estàndards europeus. I, per exemple, pues, el que diu és que no es poden aplicar d'una manera automàtica les mesures cautelars, com es volia fer, sinó que són els jutges els que hauran d'interpretar com apliquen la llei d'amnistia a tots els casos. I això afecta molt directament al Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, que tenen pendents els recursos d'emparament.
0: Ja, llavors, això continua depenent del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional,
5: sí,
0: no? Per exemple,
5: absolutament.
0: El cas de la situació de Carles Puigdemont,
5: sí,
0: quedaria en mans d'aquest tribunal.
5: Absolutament. El tema de la responsabilitat econòmica comptable en mans del Tribunal de Comptes,
0: sí,
5: i els altres temes pendents de l'ordre europea de detenció o de vulneració de garanties processals dintre de lo que són els plets interns, això queda en mans de Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. Per tant, diguem-ne, no s'ha tancat el tema, és a dir, com aquell que diu, comença d'una altra manera.
0: D'una altra manera, vull dir, es reordena la cosa per començar d'una altra manera, no?
5: Sí.
0: Bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea també ha fixat alguns límits a l'aplicació de l'amnistia. No sé quins són aquests límits i fins a quin punt poden condicionar els jutges a Espanya.
5: Bueno, els condicionen totalment. És a dir, és una sentència interpretativa que han de tenir en compte els jutges espanyols per interpretar l'aplicació de la llei d'amnistia.
0: Entenc.
5: Perquè diguem-ne, el dret de la Unió Europea té primacia per sobre del dret intern. Per tant, diguem-ne, en la interpretació, el que diu el Tribunal de la Unió Europea té primacia sobre els tribunals interns. Ho hauran de tenir en compte.
0: Jo ara faré una pregunta, però clar, pel que estàs explicant queda tot una mica enlaire perquè és interpretatiu. I el que anava a preguntar, és més probable ara que el Tribunal Constitucional, per exemple, estimi els recursos d'empara pendents o continua exactament igual això?
5: No, bueno, reprendran els pleits perquè clar, Estaven tots paralitzats esperant la sentència de Luxemburg.
0: I si el Constitucional, per exemple, acaba donant la raó als recurrents, el Tribunal Suprem estaria obligat automàticament a aplicar l'amnistia o encara hi podria haver un marge d'interpretació?
5: Encara hi ha marges d'interpretació. Això ho vam discutir molt a la vista que va haver a Luxemburg. Es poden tornar a presentar qüestions prejudicials no sobre els mateixos temes que s'han presentat ara, sinó sobre temes connexes que clar, Poden incidir en l'aplicació de la llei.
0: Llavors, Teresa, perquè quedi clar, llavors, al final, en què queda aquesta situació? O sigui, si hem de fer un resum perquè tothom ho entengui de forma clara, ara mateix, com queda la situació després d'aquesta resolució?
5: Pues que són els jutges espanyols, els jutges competents, i el Tribunal de Comptes per dilucidar si realment hi ha hagut malversació o si, diguem-ne, s'han vulnerat drets dels recurrents en els recursos d'emparament.
0: Queda en mans de la justícia espanyola, en aquest cas.
5: Això és,
0: aquesta interpretació.
5: Sí. Com no pot ser d'una altra manera.
0: D'acord.
5: Com no pot ser d'una altra manera. El que passa és que el que ha donat el Tribunal de Justícia és pautes per l'aplicació de la llei.
0: D'acord. Doncs, Teresa Freixas, catedràtica de Dret Constitucional, escolta, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre en quina és la situació ara mateix del tema, que no és fàcil, continua.
5: No és fàcil,
0: Veig que continua exactament embolicat.
5: Jo encara mai d'acabar de llegir una altra vegada la sentència perquè és una mica enrevesada en segons quins temes.
0: I veig que tu molt bé has explicat, continua. Igual que va ser que comença d'una altra manera. Canvia una mica la manera de fer les coses ara mateix.
5: Sí.
0: Doncs Teresa, molt amable, una abraçada molt forta.
5: Igualment, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Ja veieu que la cosa està enrevessada. Bàsicament, que tot queda en mans de la justícia espanyola. Això sí, hi ha una base ara per actuar en les diferents resolucions i veurem en què acaba tot. Es parlava de triomf, hem escoltat els polítics que parlaven de triomf, bé, jo possiblement en funció de com ho interpretis. Això va com sempre, en funció del color de comires, doncs tens una resposta o tens una altra. Però la realitat és la que és. I la realitat és que encara queda molt per fer. Tot, bàsicament. Va, que de seguida parlarem d'un dia que és avui. Avui és el dia, parlarem molt d'IA i parlarem molt del ChatGPT, perquè avui és el dia de la apreciació de la intel·ligència artificial. De seguida en parlarem d'un tema preocupant, jo diria preocupant. A mi m'espanta una mica, I és el fet de que ara molts joves, no només joves, estan utilitzant el ChatGPT i d'altres, com Cloud, per exemple, o Copilot, per fer consultes sobre salut mental, com si fos un psicòleg. Això té un què? De seguida en parlem de tot això, però ho farem amb la panxa plena. I per fer panxa plena, parlem de la Cabrera. Evidentment, sabeu, a la Cabrera, si parlem de carn, estem parlant de la Cabrera. Perquè si vols una carn espectacular a Barcelona, has de pensar a la Cabrera. A la Cabrera a Barcelona has de pensar en això, que és una autèntica d'aquestes parrilles argentines, els nostres rivals a la final, però en qüestions de carns aquí som tots amics en aquest cas, eh? Són talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir d'aquesta carn. És un d'aquests llocs que, com ho diria, que ho proves una vegada i és que vols tornar. On està la Cabrera? A part, a la web ho trobareu molt fàcilment, eh? Carrer Diputació 239 de Barcelona. Per gaudir de la carn, la Cabrera, Barcelona.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: COPE Lleida.
6: 97.4 FM.
9: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
10: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. Abraces Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.
11: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
12: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
14: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
13: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
14: Arriesgando tumba abierta.
13: ¿No? En COPE te lo contamos todo.
14: 20 kilómetros meta.
13: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
14: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
13: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
14: Línea de meta, Eric Frade.
13: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
8: COPE Lleida.
6: 97.4 FM. Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: Si t'agraden Los Secretos, és una d'aquestes cançons que va escriure Sabina. I mira, és que Los Secretos ho portaven al seu... Que són mites de les cançons que porten. Mireu que ara la IA fa cançons, eh? I és que tenim un avantatge i un problema amb la IA. Avui, dia 16 de juliol, es celebra el dia de la precessió de la intel·ligència artificial. De què va això? Això va d'aquest dia que utilitzem, o almenys intentem utilitzar, per fer reflexió de l'impacte d'aquesta eina en el dia a dia. Mireu, hi ha moltes enquestes i és que pràcticament tothom utilitza la IA. Tothom. Ara, sabem utilitzar-la? Aquesta seria un què. I com l'utilitzem? D'entrada, molts joves, i no tan joves, utilitzen la IA, eines com ChatGPT o Copilot o Cloud o Gemini i totes aquestes intel·ligències artificials per fer consultes de salut mental. Com a psicòleg. I això és un què, perquè quan parlem estem parlant a una màquina. Quina seria la diferència? Possiblement, quan fem reflexió sobre això, és, d'acord, la IA pot orientar-me, la IA pot donar-me una pista de cap a com van les coses, però en funció d'algunes situacions, com una cosa tan delicada com la salut mental, cal un professional darrere. Això és un perill. Som conscients de tot això? En parlem amb la senyora Anna Huguet. L'Anna és investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Anna, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Home, no, gràcies a tu per atendre la nostra trucada, perquè és que el tema és interessant a la part que delicat, perquè, clar, hi ha una tendent, sobretot des del punt de vista dels adolescents, per què tenen aquesta, anava a dir mania, però tendència a consultar problemes de salut mental a ChatGPT?
1: Doncs és que estem en ells, no només els adults, els adolescents, també els adults, no? Cada vegada estem més temps utilitzant això, està integrat en el nostre dia a dia. I per què no utilitzar-lo? Si el fem, utilitzem la feina. Si l'utilitzem per planificar els nostres viatges, per què no utilitzar-lo per salut mental? I això és el que està passant. Ho estem utilitzant tots, cada vegada més, per fer preguntes sobre la nostra salut mental. Per què no ho hauríem de fer?
0: Fins a quin punt és fiable, això?
1: Pues bueno, és aquí on hem de educar la població, que els hem d'utilitzar amb cautela. Cada vegada són millors, cada vegada estan més entrenats, però és veritat que en determinades circumstàncies les recomanacions que donen no són les millors. Per tant, sempre ha de passar un filtre, sempre hem de ser nosaltres qui jutgem i si la situació ho requereix, sempre s'ha de contrastar per a un professional de la salut mental, efectivament. Però com a primer pas, per què no?
0: Ah, d'acord, és a dir, és el que t'anava preguntant. Entenc que per orientar-te, potser per tenir un punt, està bé, però que a l'hora de fer cas a un diagnòstic hi ha d'haver un ésser humà allà darrere, no?
1: Efectivament, la intel·ligència artificial avui en dia no pot fer un diagnòstic de salut mental, i tant que no. Això necessitem un judici clínic d'un professional entrenat. Però de la mateixa manera que comentem els nostres problemes, avui en dia el jovent l'està utilitzant perquè ens ha de fer un estudi. Com t'utilitzes el... Pues per preguntar-li, mira, tinc aquest problema o m'han dit això, tinc aquest problema amb aquesta persona, li he comunicat això i s'ha enfadat. Com veus la seva perspectiva? O com podria resoldre? Com podria comunicar aquest fet? L'utilitzen per adquirir estratègies, o aquest és l'ús més freqüent, per adquirir estratègies i recomanacions de com abordar situacions que els generen malestar emocional. Aquests són els casos que més comunament passen.
0: És curiós, Anna, perquè...
1: Com a primer pas, sí, està bé.
0: Estic amb sobte, fins i tot amb... Igual és que sóc ja massa vell, que m'escandalitza un punt, Anna, el fet de veure com joves consulten a una màquina, perquè no deixa de ser una màquina, actituds o formes radicalment humanes.
1: Efectivament, perquè els és més fàcil, no? Estem acostumats a... Sempre... I a més, un tema de salut mental, no?
0: Clar.
1: Ens és més fàcil comentar-ho amb una màquina que no és una persona, que compartir el teu malestar emocional amb una persona, m'entens?
0: Els
1: és més fàcil, és molt més fàcil. El no ser una persona els és un avantatge en aquest sentit.
0: I no pot ser això perillós conforme a relacions socials. No, no pot ser un principi de...
1: Efectivament, si crees una dependència en ell, no? si en fas un ús excessiu, si et fies d'ell sense un judici, si no comparteixes, clar, quedes anclat, no? Quedes anclat a una dependència que no acaba sent bona i que fins i tot pot tenir conseqüències negatives. Per tant, la nostra... Què hem de fer? Ensenyar-los en quins contextos és adequat i en quins contextos potser no és tan adequat i pot tenir conseqüències negatives.
0: Entenc. Clar, ara parlem d'una cosa seriosa com és la salut mental, que l'hem de prendre, o diagnòstics mèdics, que és una qüestió que s'utilitza a la intel·ligència artificial, ChatGPT, Cloud o la sí. que sigui, però en qüestions més superficials. Ara que parlàvem del tema de relacions socials, això em crida l'atenció. Arriba un moment que el ChatGPT pot donar consells o pot substituir el com ligar, és que me gusta estar el chica o tal chico, com ho he de fer? Ostres, això ha de ser preocupant. Ja sé que és molt superficial, però entenem això com una relació humana, no?
1: Però ho fan. Dóna'm idees de com me puc aproximar a aquella persona. O se m'ha mort una persona, que és el que he de fer. Aquests consells, no, que ho diries, perquè no sempre tenim algú al costat les 24 hores i amb la confiança de fer-ho, per això els dies més fàcil recórrer aquest recurs.
0: Sí. Ostres, ara estic molt... M'escandalitzo molt amb això, potser massa, però... Clar,
1: No ens hem d'escandalitzar, ho hem de normalitzar, perquè això no ho podem evitar, això serà i sí. serà així, i anirà amunt. Per tant, l'únic que hem de fer és... Educar.
0: Estic d'acord. Això estem per la labor, Anna. Tu com ho veus ara mateix? Creu que estem per la labor de fer aquest tipus, o de posar en marxa, com a mínim, un tipus d'educació davant d'aquestes tecnologies?
1: I hem d'estar, i si està fent, el que passa que estem arribant tard. És a dir, això va tan ràpid que hi ha esforços, ja s'estan fent treballs, intents de fer una millor educació, ensenyar... De fet, el nostre grup de recerca està treballant per començar a educar ja nens de 5è, 6è de primària, no? Per educar en un bon ús de les noves tecnologies, no? Però ho fem ara, no? I altres grups ho estan començant a fer també, no? Però és que això ho farem. És a dir, en un o dos anys trobarem segurament iniciatives ja implantades, però ens anem tard. El món, la tecnologia avança molt més ràpid del que estem actuant. I és responsabilitat de tots. És escoles, és pares, és metges, professionals de la salut, tots els que hem d'educar a tothom.
0: Doncs Anna Huguet, investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada tan interessant que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer parlar amb tu. A més, el tema és interessant i preocupant, perquè això, ostres, estem una mica nus, si em permeteu l'expressió, és una sensació, Davant de tot això, estem una mica nus, sobretot en funció de com l'apliquem. Va, que de seguida parlarem de més coses, perquè parlàvem d'això, del ChatGPT, però sabeu, quan parlem de pantalles i quan parlem d'IA aplicada a les pantalles, que més de la meitat de les consultes d'atencions a joves per addiccions el centre es pot, ja és per aquest motiu. De seguida en parlarem d'això perquè és una cosa preocupant. Però abans, què tal el vostre cor? Espero que desitjo que bé. I si no, si necessiteu proves, si necessiteu rehabilitació, si necessiteu consultes cardiològiques, per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuida't del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ya lo sabes, toda la información al web inscorbcn.com.
2: Estás escuchando Herrera en COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
7: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama al 900-666-777. Verisure.
3: Herrera a COPE.
8: COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
9: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
10: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
9: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
9: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
10: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
11: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
9: Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
11: Eso
9: tú
11: es.
9: Tú eres abogada Spain.
11: Pues
9: si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
11: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
10: Sí. Hace años.
11: Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues, le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
10: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
9: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
10: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
9: Sí.
10: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
9: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
10: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
9: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
11: A vosotros.
10: Gracias.
3: Herrera a COPE.
8: COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: L'estiu té moltes coses bones, aquesta època, i d'altres que no són tan bones. Les que no són tan bones, per començar, aquestes calors extremes, que són bastant més perilloses que el fred. Bé, això també va a gustos, no? A preferència, home, si estàs a la platja tirat, refresquet, doncs no passa absolutament res. Però si no, això és insuportable, és absolutament insuportable. I l'altra qüestió és massa temps lliure per als joves. I això pot tenir un punt conforme l'addicció a les pantalles. El mal ús de les pantalles ja centra més de la meitat d'atenció a joves a l'Espot per addiccions. L'Espot és el centre de prevenció de drogodependència de la DIVA. En parlem d'això amb la Gemma García, cap de subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Gemma, bon dia, benvinguda.
12: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, el cas és que no sorprèn la xifra o no sorprèn la situació perquè és una qüestió que es porta ressogant des de fa molt de temps. És a dir, que això es veia venir, no, Gemma?
12: Sí, és un tema que es veia venir i certament hi ha una part com negativa, no?, de que estem veient un increment, evidentment, però la part positiva per mi és que cada vegada estan arribant més a la consulta. Que això, darrerament, el que veiem era que sabíem que existia la problemàtica, però era difícil que arribessin a tractament. Jo crec que això es deu, doncs, bueno, a que cada vegada la població en general està molt més sensibilitzada, no?, aquests problemes que tu comentaves de la possibilitat d'un ús problemàtic de la pantalla que pugui generar una addicció, no?, i es fa una demanda més precoç, no?, que és el que és interessant.
0: En quines edats? És en joves, sobretot, o en qualsevol edat?
12: A veure, aquest és un tema que és en qualsevol edat. El que passa és que sí que és cert que hi ha etapes de la vida que hi ha una major vulnerabilitat, no?, per fer conductes de risc, entre elles l'abús problemàtic de les pantalles, i una de les edats més problemàtica o més freqüent és justament l'adolescència, no?
0: Clar.
12: Justament per tot aquest, perquè és una etapa de maduració, és una etapa en què encara, no?, tota l'àrea frontal encara no està desenvolupada, hi ha una recerca d'identitat i de relacions socials, i evidentment les xarxes ens proporcionen, diguéssim, tota aquesta situació, no?
0: Gemma, igual la pregunta que faig ara és una mica òbvia, però com saps que estàs enganxat a una pantalla?
12: Bé, com tu comentaves, quan nosaltres comencem a utilitzar les pantalles, no?, d'una forma que ens pugui proporcionar plaer o que sigui un entreteniment, d'alguna manera hi ha com un continu, no?, un continu que va des de l'ús, de que jo començo a utilitzar una pantalla però no hi ha una conseqüència negativa, a un ús més problemàtic, que és quan ja comença a veure un interès més creixent per aquesta conducta i comença a afectar d'alguna manera a la meva vida. I quan ja parlem de que hi ha una addicció, estem parlant de que estem davant d'un patró desadaptatiu d'aquesta conducta que ens causa un malestar significatiu en la persona. I ho veiem amb uns ítems molt clars, no?, que seria per una part l'ús excessiu, la pèrdua de control, o sigui, jo tinc un desig, no?, per fer aquesta activitat i nego el problema i descontrolo, no?, la meva conducta. Hi ha una forta dependència i si no ho puc fer tinc idees d'irritabilitat, de malestar. Hi ha una pèrdua d'interès significatiu per altres coses que abans em produïen plaer, perquè focalitzo, no?, la meva atenció en la pantalla, i tot això implica que hi hagi una afectació greu en la meva vida quotidiana. I, evidentment, aquesta conducta s'ha de mantenir en el temps. ¿Vale? Vull dir, no és una cosa de dir acabo de tindre un mòbil i estic molt enganxat aquests dies, no?, sinó que nosaltres veiem que això es repeteix amb el temps.
0: Que no seria més enllà de la novetat de tenir un mòbil nou.
12: Exacte.
0: O una cosa així. Això... O aquestes addiccions o aquest perill d'enganxar-te a les pantalles és més possible durant l'estiu? Que hi ha vacances, que hi ha més temps lliure? No sé si és una època especialment delicada o no.
12: Sí, és un moment crític, potser, perquè evidentment tenim més temps, val? Tenim sobretot menys rutines, i també, per exemple, de cara als adolescents, doncs, també hi ha menys supervisió, no?, per part de l'adult, perquè tots ens relaxem d'alguna manera més, no? Això pot fer, evidentment, que sigui un moment en què augmenti el risc d'aquest ús excessiu de les pantalles. Però alhora l'estiu també és una oportunitat per reequilibrar aquests hàbits digitals, no? Justament perquè, d'alguna manera, és un moment en què tots, com tu comentaves abans, no?, l'adult també per la feina contínuament està enganxat a la pantalla, no?
0: Sí, sí, tots estem una mica enganxats a les pantalles. No ens enganyem, eh?
12: Sí.
0: Tots una mica... Allò que... Jo sempre he pensat en allò de... Ostres, quan et deixes el mòbil a casa, que s'ha oblidat, o que surts amb un 15% de bateria, que t'entra com un neguit, allò de... Ostres, que sea lo que Dios quiera, saps? Dona la sensació que tots estem una mica enganxats, no?
12: Sí, evidentment. Hi ha una part que, evidentment, utilitzes per la feina,
0: clar,
12: però hi ha aquesta part que és el que tu dius, no? O sigui, aquesta sensació, que sobretot la tenen molt els adolescents, però també els adults, eh? Aquesta sensació de dir... el que tu deies, ostres, em quedo sense bateria, clar, no tinc el mòbil, és una sensació d'estar desconnectat,
0: desconnectat del món, no? Desconnectat del món, el FOMO aquest famós, sí, sí, sí.
12: Exacte, sí. I per tant és com si no existeixo, no, no m'assabentaré de les coses que passen, ostres, no?
0: Que curiós, eh? Sí. A més és que en si mateix la tecnologia, el que toca avui, ens empenya una mica davant de, cap aquí, és una qüestió curiosíssima. Uh-huh. Gemma, ja per acabar, la pregunta és complicada i suposo que dependrà de les persones, no? Però és molt difícil desenganxar-se de les pantalles?
12: Bé, per mi el que és més important és entendre què hi ha darrere, no?, d'aquest enganxe que tenim, no? Nosaltres, la major part dels casos que veiem, normalment no és tant una addicció en si a la pantalla, sinó que veiem que aquesta possible addicció o aquest ús problemàtic és un símptoma visible d'un altre malestar més ocult que hi ha, no?
0: Ah.
12: Moltes vegades aquestes addiccions són justament això, no? Una mala solució als problemes que podem tenir o una expressió de patiment o de malestar, no?
0: Per situacions, és a dir, que hi ha més problemes darrere fons, més enllà de tot això.
12: Exacte, per això és tan important veure d'alguna manera no només el temps d'ús que jo faig o el tipus de pantalla que utilitzo, sinó el significat que té aquest ús per mi, no? Què hi ha darrere d'aquí? Llavors, evidentment, si no hi ha aquestes problemàtiques darrere i és més un mal hàbit, no?, és més fàcil de resoldre, perquè d'alguna manera fas unes pautes com més psicoeducatives, no? I és més fàcil de controlar. Quan el que jo estic fent és utilitzar les pantalles com un regulador emocional, val? Doncs aquí, clar, la dificultat per deixar la pantalla és més gran i el que tinc que treballar és, no?, d'una forma integrada, no?, tant el que és l'ús de la pantalla com què hi ha darrere d'aquí,
0: d'acord,
12: no?
0: Doncs Gemma García, cap de la subsecció d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la DIVA, de la Diputació de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Va, i ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.
13: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
2: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
3: Estar informado.
13: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás efectivamente en Mediodía Cope. Te vamos a acompañar durante los próximos 120 minutos de este explosivo jueves. Ahora verás por qué. 16 de julio es el Día del Carmen. Felicidades a las Cármenes, a los Carmelos. La Virgen del Carmen, que es la patrona de la gente del mar, marineros, pescadores y de la Armada. Así que también felicidades a todos. Fíjate, en España, en nuestro país hay unos 30.000 pescadores profesionales que están afiliados a la Seguridad Social. Esto es 30.000 familias, ¿eh? No sé, igual ya estás en la playita o estás a punto de ir a la playita. Igual te vas a sentar a comer un pescadito en el chiringuito o en el restaurante de playa, unos espetos o unas sardinas. En España es que somos muy, muy de peces, ¿eh? Muy de peces y muy de mariscos, y esto está muy bien. Bueno, pues la mayor parte de esos pescados y mariscos que consumes lo pesca esa tripulación, todas esas personas, 30.000, que operan una flota de barcos compuesta por más de 8.600 embarcaciones en todo el país, ¿verdad? Y es que España tiene tradición marinera. Hubo un tiempo no muy lejano en el que nuestro país tenía la segunda flota pesquera más grande del mundo. Hoy no. Hoy ocupa el lugar 21 en volumen de producción, aunque sí sigue siendo la primera de Europa en potencia y en capacidad, ¿eh? La tercera en número de barcos, por detrás de Grecia e Italia. Y te preguntarás, oye, ¿a qué retos se enfrenta este sector? Todo, como todo el sector primario, pues primero al relevo generacional. El envejecimiento de las tripulaciones es crítico. Cerca del 65% de los trabajadores están próximos a la jubilación. Bueno, y hay una grave escasez de gente joven, ¿eh?, que se quiera dedicar al mar. Luego está la sostenibilidad y la descarbonización, que esto no es poca cosa. Esa necesidad del sector adaptar sus barcos, sus buques, cuya edad media supera las 3 décadas, a normativas ambientales que son mucho más estrictas, que tienen que reducir las emisiones, tienen que aplicar tecnologías para que la pesca sea responsable. Y esto, en muchos casos, tiene un coste inasumible para los armadores. Y luego está la rentabilidad y la parte del consumo. El incremento de los costes de explotación, la inflación, el descenso continuado del consumo de pescado y de marisco, entre otras cosas, porque cada vez es más caro, ¿verdad? Y al gobierno pues ni se le ha pasado por la imaginación un IVA súper reducido como han pedido los pescadores desde in illo tempore, ¿no? Bueno, y luego están nuestros pescateros y pescateras, que también andan preocupados.
14: Ahora en verano pues ha bajado muchísimo, como que ha llegado de golpe tanto la cantidad de pescado que hay como el público. Mucha protesta tanto de asentadores de Mercamadrid como de pescaderos, falta de pescado, muchísimo. Según van pasando los años vamos a peor porque notamos que hay muchísima falta de pesca. Creo que va a parar muy largo porque al final estamos dentro de la Unión Europea y han bajado muchísimo las cuotas de pesca, entonces nos repercute muchísimo y no creo que vaya a cambiar a corto plazo, la verdad.
13: Lo que no viene.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, poca cosa a dir. La veritat, baixen les temperatures. Dit així, sona bé. Dius, ostres, baixen les temperatures. Però farà, quan parlem de baixar les temperatures, estem parlant de 37 graus, bàsicament. És baixar les temperatures perquè no són 42. Això és veritat. Pols en suspensió, cel bastant cobert, amb núvols d'aquells que amenacen però que no deixaran una gota, almenys de cara a aquesta tarda de dijous, i mar picat. Això sí, insisteixo, farà un menys calor, per dir-ho així. En comptes d'estar 11 graus pel sobre del que tocaria per l'època, estarem només 5 del que tocaria per l'època. De cara a demà divendres pel matí, atenció, perquè tindrem un matí de sol lluent a tot el territori. Queden restes de pols sahariana, d'aquesta pols en suspensió, cap a la selva, cap a aquesta zona, però bàsicament tindrem un dia, un matí de sol que lluirà clarament. Les temperatures recularan una mica, eh? Tindrem un calor més normal pel que tocaria de l'època. Això sí, hi ha una alerta per intensitat a totes les que són les terres de Ponent, cap al Segrià, cap a la Noguera, Pla d'Urgell, les Garrigues. Per aquí hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia per intensitat de calor. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha tres vies tallades per l'incendi de Sant Quirze Safaja i, per tant, cal mantenir-vos informats si us dirigiu cap a aquesta zona, com també Sant Feliu de Codines o, per exemple, la zona de Centelles. A l'àrea metropolitana, de moment, només tenim cert moviment a les rondes, però res que pugui ser exagerat, i una mica de lentitud a la P7 de Barberà cap a l'accés amb la B30. De moment, un matí tranquil, no baixeu la guàrdia i mantingueu-vos informats, com sempre. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: José Miguel Cruz, què tal, companys? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Tot bé?
4: Tot com sempre.
2: M'has trobat a faltar?
4: Sí.
2: T'ho has passat bé?
4: Sí, estones. Molta calor, molta calor, molta calor.
2: Espanya o Argentina?
4: Perdone?
2: Com ho veus? Hi ha una final del Mundial?
4: Ah, com ho veig?
2: Home, perdona, és la final del Mundial, que és una fita històrica per la selecció espanyola, que ja ho és, ja arriba a ser el subcampionat del món, ja és una cosa molt important, però...
4: Doncs mira,
2: com ho veus?
4: Jo com que sóc una mica paranoic, quan visualitzo un partit, visualitzo molts partits en paral·lel. És a dir, si juguessin 100 vegades aquest partit, quantes vegades guanyaria Argentina, que és molt possible, quantes vegades guanyaria Espanya, quantes vegades aniríem a la pròrroga, quantes vegades aniríem als penals, a partir d'aquí juguem. Escolti, ells tenen uns arguments, nosaltres tenim uns altres, i oiga, vamos a jugar. I dilluns ja veurem.
2: Et dic una cosa, si en comptes ahir de ser Anglaterra la que estava davant d'Argentina és Espanya, Espanya no perd aquest partit.
4: Home,
2: va donar la sensació que Anglaterra no volia guanyar.
4: Aviam, el futbol és una cosa meravellosa. El futbol és una cosa imprevisible. D'entrada és un esport que es juga amb els peus, i amb això ja està tot dit. Home, jo li puc assegurar una cosa. Si ahir, al terreny de joc, en lloc d'estar a Anglaterra, està a Espanya, Luis de la Fuente no fa el canvi que va fer.
2: Home, claríssim.
4: És que, a més, ja veníem avisats de que Tuchel és un tècnic que a vegades s'empatiteix. Quan té la situació controlada, s'empatiteix inexplicablement. Li ha passat en eliminatòries de Champions amb el Paris Saint-Germain i amb el Bayern de Munic al Santiago Bernabéu. O sigui que, a partir d'aquí, el que va passar ahir, per molts seguidors del món del futbol, té tota l'explicació del món. Una pífia, un atac d'entrenador que, escolti, ens atorga aquesta final que sembla sí que és la final que tothom volia. És la final que aquest compte de fades que volen muntar els americans amb aquest Mundial, estava abocat a una final Argentina-Espanya.
2: Campió d'Europa contra el campió del món.
4: I Leo Messi contra Lamine Yamal.
2: Va, fantàstic,
4: com
2: això,
4: quin va vostè? Com Messi o con Yamal?
2: És que tinc el cor dividit, eh?
4: Ah!
2: Tinc el cor dividit, eh?
4: S'agraeix la sinceritat.
2: Ara tinc aquí un munt de crítics que m'estan mirant...
4: No, miri, entri vostè al nostre compte d'X, @esportscope, miri com va la pregunta del dia, que va per aquí.
2: Sí? Quina és la pregunta del dia, Esportscope, avui?
4: Amb qui aneu? Amb qui aneu. Però no amb Espanya o amb Argentina.
2: No. Messi o Lamine?
4: Això és Esportscope. Amb qui aneu? Amb Leo Messi o amb Lamine Yamal? No, però en tot cas, escolti, si diumenge guanya Espanya, guanya Lamine Yamal. Relleu generacional, etcètera, etcètera, etcètera. Estil Barça, el nou futbol d'Espanya. Que guanya Argentina? Segon mundial a la trajectòria del GOAT de tots els temps, Leo Messi, papapapa. És igual, o sigui, hi ha gent que diumenge no perd.
2: No, jo vull que guanyi Espanya. Està claríssim. M'agradaria que la selecció espanyola, ja que ha jubilat a Cristiano Ronaldo, fotut fora l'Mbappé, doncs també jubilés a Messi.
4: A mi m'hagués fet més gràcia la final davant d'Anglaterra.
2: Bé.
4: Per allò que era el siglo de oro espanyol.
2: Bé.
4: Àustria, Portugal, Bèlgica, Anglaterra, França, és el segle d'or espanyol, bé. Però bueno.
2: En clau Barça, com ho tenim, això?
4: Doncs escolti, amb els tres noms propis que anem fent anar tota la setmana, Dia Adeyemi, eh? Dia Adeyemi. Karim Adeyemi està passant revisió mèdica, tot abocat a que sigui jugador del Futbol Club Barcelona. Aquest futbolista alemany del Borussia Dortmund, posa vostè aquesta cara perquè té dues temporades una mica discretetes, però no és un futbolista dolent, que a més a més li entra per l'ull a Hansi Flick, que és lo important. Li recordo, com que vostè acaba d'aterrar avui, li recordo, sí. 22 fixos més 7 amb variables.
2: Carai, està bé.
4: No li agrada?
2: No, sí. M'agradaria cobrar això, eh? Jo estaria a signo, eh?
4: Bueno, vale. Els altres dos noms propis, Marc-André Ter Stegen, llum verda definitiva perquè marxi i jugui cedit a l'Ajax d'Amsterdam, que li recordo la primera temporada, entrenarà Michel Sánchez, l'ex-tècnic del Girona. I Frenkie de Jong, com està el genoll de Frenkie de Jong? Doncs haurem de sortir de dubtes. L'Espanyol concentrat a Navata, recordem dissabte, primer amistós davant de l'Olot. A segona, jornada de presentació al Girona. Píxol, davanter, ucraïnès, 21 anys, 2-0-4. 2-0-4. Ve del ató de la Lliga Hongaresa. L'Andorra està a punt de tancar l'arribada de Pau López, l'exporter de l'Espanyol, actualment al Betis. Ha de tallar els 2 anys de contracte que té amb el Betis i llavors tindrà via lliure per arribar a l'Andorra. En futbol femení, notícia de les últimes hores, la renovació de Caroline Grant Hansen fins al 2028 amb el Barça. I en bàsquet, quart fitxatge del Barça de bàsquet, Umoja Gibson, 28 anys, base, 1,85, signa 2 temporades.
2: Home, a veure si el Barça de bàsquet munta un equip amb cara i ulls que doni aquests resultats.
4: Umoja Gibson, Josh Nivo, Oliver Nkamua, Justin Robinson... Per què posa aquesta cara?
2: No.
4: No li agrada.
2: Que té molt bona pinta.
4: No li agraden els fitxatges del Barça.
2: Jo què sé, això...
4: No li agraden els fitxatges del Barça de bàsquet.
2: No ho sé.
4: Igual li agrada més que Nicola Provítola torna a la 6a Joventut, signa fins al 2029. Aquest sí que el coneix vostè, no?
2: Aquest sí que el coneix.
4: I és jornada de sortejos europeus per el Fiat Girona i l'Uni Girona. La eliminatòria que donaria accés a l'Uni Girona a disputar l'Euroliga femenina i a la FIBA Europa Cup pel Fiat Girona, el conjunt que presideix Marc Gasol.
2: Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
4: No estava gens malament, no?, per ser el primer dia.
2: No, molt bé. Perfecte. Veig que el meu company, Ricard Albert, t'ha deixat ben...
4: Tots els
2: domesticat,
4: honors...
2: No.
4: Ha sostingut perfectament i en perfecte estat la plaça mentre vostè... Estava fora.
2: Amb molta solvència, perquè t'ha domesticat molt més que jo. Perquè
4: domesticar?
2: No, domesticat, sí, domesticat.
4: Home, és que veig la seva camisa que porta avui ja... No, és que, clar, és molt estiu. És la... Clar, Ricard estava a Lleida, hola, què tal, i tal, no hi havia càmeres, això és molt diferent.
2: Bé, porto una camisa de fulles molt
4: tipus hawaiana,
2: amb blanc i negre.
4: A joc amb la il·luminació de l'estudi.
2: Molt estiuenca, eh?
4: A joc amb la il·luminació de l'estudi. Està molt bé, això.
2: Gràcies, José Luis, que tinguis una molt bona tarda.
4: Ai, el dia que
2: tinguem
4: aquí una càmera, ens divertirem.
2: Ja en tres, cuida't. Bé, de seguida parlem del tema de xarxes socials. Ja sabeu que hi ha una prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Doncs ara la Unió Europea, la Comissió, planteja que siguin menors de 13 anys. Parlarem de tot això i parlarem de mòbils i en parlarem de seguida aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
5: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
6: España jugará el próximo domingo en Nueva York la final de la Copa del Mundo. España es un equipo, un bloque compacto por encima de cualquier individualidad. Cuando tocaba en unas semifinales y frente a los favoritos, jugó el mejor partido del Mundial.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
5: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
9: fue tan poderoso y temido.
8: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
9: Que ganó batallas incluso después de muerto.
8: Jurando sobre las sagradas escrituras,
10: Rodrigo es un traidor.
9: Charlton Heston.
11: ¡El Cid ha muerto!
9: Sofía Loren.
12: Tomad la corona y sed nuestro rey.
9: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
13: Funcionan siempre like a boss.

0: Avui és un dia que estem dedicat molt a la IA, a mòbils, a pantalles, a addiccions parlaven, però quina és l'edat adequada per tenir un mòbil? Aquesta és la gran pregunta que hem de tenir sempre, que els pares han fet sempre. I les xarxes socials. És l'altre cavall que hem de mirar i mesurar. Ara la Comissió Europea pensa o creu que als 16 anys no és així, sinó es planteja la prohibició de xarxes socials als menors de 13 anys. Bàsicament, i de mòbils en aquest cas. És una d'aquestes qüestions que han de ser així. Ha d'estar directament lligada també a com funciona un mòbil connectat amb tot el tema. En parlem d'això, que no és poca cosa, amb la Noemí Puig de Llívol, que és membre d'Adolescència Lliure de Mòbils, per parlar dels pros i els contres de tot això. Noemí, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Massa permissius amb l'adolescència, amb els mòbils o no? Com ho veus, això?
1: Bé, jo faria una distinció, no? Amb mòbils, nosaltres parlem en aquest cas de smartphones, perquè de fet, els mòbils no intel·ligents, per entendre'ns, doncs no hi tenim problema. Mòbils no intel·ligents en tant que no tenen accés a internet.
0: D'acord. O sigui, parlem de mòbils, smartphones que tenen un accés complet a internet, connectats.
1: Correcte. Llavors, el tema de l'smartphone és un dispositiu que ens dona entrada, com molt bé explicaves a la teva intro, a tot un món digital, és a dir, l'smartphone és el vehicle a través del qual nosaltres, adults i infants i adolescents, malauradament, dic malauradament perquè els productes amb els que accedeixen a través de l'smartphone, molts d'ells són molt perillosos. Mm-hmm. És a dir, les xarxes socials, tal i com les coneixem avui en dia, que no són les que van néixer pels voltants del 2008, els amics virtuals, amics amb intel·ligència artificial, també deies molt bé, no?, que la tecnologia va cada vegada més ràpid, doncs són productes digitals que ja s'han demostrat insegurs. S'han demostrat, doncs, per exemple, en dos jurats als Estats Units que ja han determinat que estan causant danys al neurodesenvolupament dels infants i ho fan sabent i continuen fent-ho. Ara hi ha 4 estats dels Estats Units que estan demandant 1,4 bilions de dòlars a algunes d'aquestes xarxes socials. Les societats mèdiques, per exemple, les espanyoles, n'hi ha 13 que estan demanant, no?, que infants i adolescents, com a mínim fins als 16 anys, no accedeixin a aquest tipus de productes digitals. Bé, doncs llavors...
0: Ara fins i tot tinc entès que la Comissió Europea estava ja pensant en rebaixar tot això als 13 anys.
1: Sí, aquí voldria fer un incís, no? Perquè nosaltres, bueno, treballem molts fronts, tot i que som voluntaris, però estem molt intensivament treballant, perquè és com deies molt bé, tot va molt ràpid i la regulació va molt lenta. Llavors, el que està proposant la Comissió Europea, nosaltres ho estem criticant en el sentit de que ens han convocat a nosaltres i altres associacions homòlogues amb les que col·laborem. Nosaltres estem units ara ja amb més de 30 associacions com la nostra, arreu del món, no només d'Europa, sí. I totes demanem, emparades amb evidència científica, una edat mínima d'accés de com a mínim 16 anys. Llavors, 13 és el que ja existeix a dia d'avui, d'acord amb la normativa de protecció de dades. D'acord? Llavors, la Comissió Europea està sent molt poc ambiciosa i, de fet, aquest informe que han presentat, que és bastant extens, té una sèrie de recomanacions que van en contra del que estan proposant les societats mèdiques amb absurditats, i perdoneu-me l'expressió, però és que no se m'ocorre una paraula millor per definir-ho, com que els menors, a partir de 3 anys, supervisats pels seus pares, haurien de poder accedir a les xarxes socials. Llavors nosaltres...
0: Has dit quants anys?
1: 3 anys, ho he dit correctament. Si mirem l'informe, diuen que amb supervisió parental dels tutors o d'un adult poden accedir a xarxes socials. Llavors creiem que no han estudiat bé aquest informe.
0: Però vull dir-ho en sèrio, Noemí, això?
1: Sí. Aquest informe està molt bé perquè té un... Molt bé en el sentit de... Han resumit un apartat i en el resum et donen recomanacions pels infants, recomanacions pels pares... I una d'aquests punts és la franja dels 3 als 16, o crec que era 3 a 18,
0: sí.
1: Poden accedir a partir dels 3 a xarxes socials que diuen ells segures, amb supervisió parental. I nosaltres, una de les preguntes que li hem dirigit directament a la presidenta von der Leyen, perquè ens va convocar i vam comparèixer davant d'ella, li hem preguntat, ens podeu indicar sota el vostre paràmetre i estudi quines són aquestes xarxes socials segures?
0: Correcte.
1: Quines són, no?
0: Pues no,
1: tu li donaries el teu 3 anys?
0: M'has deixat flipat, Noemí, perquè la Unió Europea, jo la tinc entès com que acostuma a legislar amb una certa coherència davant d'aquestes coses. I com m'acabes de posar sobre la taula els 3 anys, m'has deixat flipat amb això.
1: Sí, no, és que és molt... Clar, el tema és que els titulars a vegades indueixen error. Nosaltres entrem al contingut sencer, volem pensar que és això no és una normativa, el que han fet és un report, un informe per recomanar. Llavors, és un informe preliminar i volem pensar que l'han llançat sense ni ells mateixos llegir-se'l bé, i estem fent molt incís. De fet, tenim pensat fer algun tipus d'eina. Intentarem ser virals, no? Si ens voleu trucar, perquè estem treballant amb un vídeo, doncs les diferents associacions, Bèlgica, que té un pes molt fort, Països Baixos, amb 70.000 famílies darrere, tenim Sud-àfrica, Austràlia... Estem col·laborant com podem, de manera intensiva, amb moltes entitats per fer una força de l'acció global de les famílies i professionals, perquè és abismal el mal que pot fer un titular mal informat i una Comissió Europea que llança missatges com de fum, molt amplis, però que no aterren a mesures efectives que realment protegeixin els infants d'aquests productes.
0: Clar, quan parlem, ja més enllà d'això que m'acabes d'explicar, és al·lucinant, és una mica molt, molt al·lucinant.
1: Ho és.
0: Clar, com de perjudicial pot ser un mòbil en mans d'un infant, d'un jove, d'una jove, que no tingui les eines adequades per fer-ho servir?
1: Clar, o sigui, el tema és l'smartphone ens dona accés a xarxes socials, per exemple, no? A Meta, no? Que deia, no? Té directament multes, ja estan imposades, i la mateixa Comissió Europea ha dit que infringeix la normativa, d'acord? Llavors, a l'infant, fins que no té una maduresa suficient, no tindrà mai les capacitats per enfrontar-se a un producte que està dissenyat per ser addictiu. És que ni l'infant ni l'adult, però sobretot un infant, no és el que té la responsabilitat d'estar format per accedir-hi. És aquest producte digital, aquesta eina amb intel·ligència artificial o aquesta xarxa social, que primer ha de ser segura i després els infants a determinats edats hi podran accedir. A dia d'avui, la premissa primera és que han de ser productes digitals segurs i no ho són. Llavors, fins que no siguin segurs, és a dir, que no li donaríem tabac a un infant perquè no és un producte saludable, doncs ara estem en productes digitals directament declarats nocius, ja per jurats i per la Comissió Europea i altres institucions. Llavors, quan siguin segurs...
0: És a dir, s'ha de fer un ús responsable de tot això, que és el que diu ús responsable d'utilitzar-lo, i sobretot quan parlem d'infants, evidentment... un mòbil a un nano de 3 anys.
1: Sí. M'agradaria, si em deixes l'oportunitat...
0: Sembla un acudit negre d'aquests. Digues, perdona, endavant.
1: Una frase que jo recomano molt, perquè crec que el poder de les petites accions, no? Cada conversa compta, cada acte compta. Llavors, també nosaltres com a adults, ara ja sabem que això són productes digitals nocius, ho sabem, o com a mínim pràcticament tothom ho sap, o cada vegada més persones ho saben, nosaltres som el mirall dels nostres infants, no? El seu referent. Llavors, quan anem pel carrer, no anem fent un scroll, podem anar fent una trucada, però no juguem a un videojoc mentre caminem, que això està passant. No siguem walking zombies.
0: D'acord.
1: Fem un ús responsable a nosaltres, perquè som el seu referent.
0: Doncs, Noemí Puig de Llívol, membre d'Adolescència Lliure de Mòbils, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i parlar d'aquesta situació que la societat contemporània ens ha portat, i no sempre per bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, m'ha encantat xerrar amb tu. Fins la propera.
0: A mi també, fins la propera. A més, el tema és força interessant, sobre per què, perquè és un què. És un què. Va, que de seguida ens relaxarem i farem una proposta. Farem la proposta d'anar a una tradició centenària. Farem la proposta d'anar als fanalets de Sant Jaume de Lleida.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero.
0: El pròxim dia 24 de juliol del 2026 es viu una tradició centenària que commemora el pas de Sant Jaume per Lleida. És una processó nocturna il·luminada per centenars de fanalets. Són els fanalets de Sant Jaume de Lleida I per parlar d'això, per parlar d'aquesta meravella centenària, parlem amb el senyor Jordi Curcó, president de l'agrupació lerdenca de pessebristes, per fer una mica d'història del que veurem. Jordi, bon dia, benvingut.
7: Bon dia i ben retrobat.
0: Gràcies. Molta calor, eh? Com esteu avui a Lleida?
7: Déu-n'hi-do, perquè les temperatures ens estan donant unes vigílies de Sant Jaume doncs molt...
0: Tremendes.
7: Molt caloroses.
0: Molt tremendes, molt tremendes. I mira que allà a Ponent ja tenim calor, ja. Bé, escolta'm, Jordi, per començar, pels que... Clar, allà a Lleida sabem perfectament què és tot això, però explica'ns, què és aquesta romeria? Què celebra la romeria dels fanalets?
7: Bé, la romeria dels fanalets reviu aquesta llegenda que explica que Sant Jaume, quan va venir a casa nostra, any 30-40, a predicar l'Evangeli, doncs va arribar a la nostra ciutat, a Lleida, no? Era fosca nit, va travessar les muralles de la ciutat i en un indret concret del que era la via principal, ara Carrer Major, on hi ha actualment la capella del peu del Romeu, la capella de Sant Jaume, una tradició que allí l'apòstol es va clavar una punxa al peu que no el deixava caminar i que els gemecs de dolor de Sant Jaume van arribar a oir des dels àngels del cel, que van baixar amb fanalets de llum per il·luminar-lo, perquè pogués veure i que així doncs, pogués treure aquesta punxa que no el deixava caminar. La llegenda té una altra versió. Sabeu que la llegenda sempre hi ha dues o tres versions distintes, no? Que diu que no van ser els àngels del cel, que aquesta és la més, podríem dir, la més religiosa. L'altra, la més profana, diu que van ser els infants de la ciutat que van acudir en auxili de l'apòstol. Bueno, àngels, infants, és el mateix. I a partir d'aquell moment, la ciutat de Lleida, durant anys i segles, pues, commemora la vigília de l'apòstol, la festa de l'apòstol, que és el dia 25, al vespre, a la nit, aquest fet, no? I trau la imatge de Sant Jaume dels Fanalets, una preciosíssima talla de fusta de l'any 1963 de l'escultor Jaume Gord, que representa aquell moment en què ell assegut amb el peu descalç i amb l'ajut de l'àngel i el fanalet pues, treu aquella punxa que no el deixava caminar. Els infants de la ciutat surten amb fanalets i fem una magnífica processó pels carrers de Lleida, carrer Major principalment, acompanyant la imatge de l'apòstol, els gegants, els elements festius, la banda municipal, en fi, una gran festa que des de l'any 2022 és festa patrimonial d'interès nacional.
0: Perquè la romeria des de quan es va començar a fer? Hi ha dades de quan va ser la primera?
7: Bueno, la Generalitat ens va atorgar aquest títol de festa patrimonial d'interès nacional per quatre factors, no? El primer per la seva antiguitat, més de 400 anys d'existència. Després perquè és una festa que s'ha mantingut viva, és a dir, no s'ha perdut mai. Ha anat de generació en generació fins als nostres dies. Mm-hmm. Una festa que, a part de mantenir-se viva, és una festa molt arrelada i estimada pels lleidatans. I, a més, és una festa única a Catalunya. Tot i que hi ha la tradició també al Maresme i a Barcelona, amb altres indrets, per exemple, de rebre amb fanalets als Reis Mags la nit del 5 de desembre.
0: Sí.
7: Però aquesta romeria, aquesta processó de fanalets, doncs és única a Catalunya, tot i que, per mimetisme, hi ha molts pobles del Segrià que també l'organitzen.
0: L'organitzen, sí.
7: I el primer document que parla d'aquesta festa, per això la Generalitat no va dubtar ni un moment de la seva antiguitat, és la crònica de l'historiador Pujades, Jeroni Pujades, que la crònica universal del Principat de Catalunya. L'original es troba a la Biblioteca Nacional, que està a l'Hospital de la Santa Creu, per cert, on va morir Antoni Gaudí. Actualment és la seu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. I allí, en l'original, escrit pel Jeroni Pujades al 1609, i a part, ho tinc aquí davant meu, amb aquell català antic, diu, tenen a Lleida una capella de Sant Jaume al carrer del Peu del Romeu. I és fama continuada de pares a fills que lo sant en aquell seu passatge posa allí. I los minyons, la nit de la festa del sant, van amb llanternes de paper amb llums, amb les quals diuen Sant Jaumet, en memòria de la predicació que l'apòstol feu en dita ciutat. I després explica la llegenda. Clar, entenc que si el 1609 ell ja diu que és fama continuada, vol dir que ja fa molts anys que se celebrava.
0: Que se celebrava tot això.
7: I traiem comptes, me sembla que són 417. anys més o menys, que serien molts més, no?
0: Jordi, però és que a més d'activitats ja s'estan fent, no? Des del dia 14 ja estan fent alguna activitat i exposicions, no?
7: Sí, no, vam començar el dia 10.
0: El dia 10? Ostres, jo diria que el dia 14.
7: Perdó, el dia 11 que vam col·locar els fanalets, uns fanalets enormes, a les mans dels gegants que encapçalaran la romeria. Aquest és el tret de sortida, podríem dir, de la festa. Aleshores, ja, a partir d'aquest dia ja tenim actes tots els dies a la capella del Peu del Romeu, que és el rovell de l'ou de la celebració, no? I cada dia es fan diverses ofrenes de flors per entitats relacionades, pues, amb la tradició, amb la cultura popular i festiva, amb la religiositat, amb les entitats que tenen a Sant Jaume com a patró. Sí. Fa un concurs de fanalets. El dia 13 el que es va fer és la recepció dels fanalets que els infants, els pares, els padrins confeccionen amb tota classe de material, material reciclat, cartró, paper, fusta, etc. I fem la recepció d'aquests fanalets. Enguany se n'han presentat un total de 85 autèntiques obres d'art. Aquests fanalets estaran exposats a la capella del Peu del Romeu durant tots aquests dies fins al dia 23, en què lliurarà els premis del concurs de fanalets, i el dia 24, doncs, aquests fanalets artístics sortiran pels carrers de Lleida.
0: Doncs que no quedi per nosaltres que aquesta tradició, aquesta romeria, continuï 400 anys més. Senyor Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada.
7: A vosaltres, per donar a conèixer aquesta festa arreu de Catalunya, ja que és un patrimoni nacional, doncs que el país se n'adoni que tenim aquesta magnífica festa a casa nostra, i invitar els oients de la COPE Catalunya que acudeixin a Lleida aquest vespre, que s'ho passaran molt bé. I patiran una mica de calor.
0: Això no dir.
7: Espero que faci una nit més fresqueta.
0: Això no, la caloreta. Gràcies, Jordi. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, i a través de la nostra aplicació, a part d'escoltar-nos en directe, també podeu estar informats al minut i recuperar totes les xerrades que siguin del vostre interès descarregant l'aplicació de Cope tant per iOS com per Android. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin l'abraçada, la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i poca calor.